0: Det är dig som hittar vi.
1: Ahora sí. Sí, gran bonito. Me encanta la música. La música criolla.